Molvan in Dublin, Hawaba, Yaha, Clear Falls, Go the Electricity Radio, Nalifa, Kiddes, a Shape, and Kakahar FM, Smisha Jama, Vidanis, I was tattooed a stock, Lake Lars, Pesilta, Kyol, Nua, Vemigot, Sigis, Electricity Radio, Nalifa, Sensis, Punquatra, Dal FM, Kimun Servido, Jama Vidanis, as nostras studies, Del Carre, Damien's, Wui, Amun Especial, dedicat a repassar l'actualitat musical. Tornem a l'actualitat després d'un seguit de programes dedicat a artistes, incloent la setmana passada un programa dedicat a Ferran Palau, que just ve aquest dissabte a Dublín a celebrar, bueno, és un dia després de la Diada, però ve a celebrar la Diada aquí amb nosaltres a Dublín, al Portobello Community Hall. Recomano molt, molt aquest concert. Un artista fantàstic, i si vols escoltar el nostre especial ho pots fer al nostre mixcloud.com/electricitat. I bé, doncs, amb l'actualitat musical calia començar el programa avui amb molt senzill que ens avança el cinquè llarga durada dels Dublín Dublinesos Fontaines D.C., segurament la formació més fama actualment dintre el panorama irlandès, el permís de CIMAT, però bé, són els Fontaines D.C. i arriben amb un cinquè llarga durada anticipadíssim que es publica el 16 d'octubre i que s'anomenarà Dopamine Chamber. Escoltaves, doncs, aquest Marianne amb aquest so així de sintetitzadors foscos que, bé, ens ha encantat aquí. I de Dublín ens anem al Regne Unit, a Anglaterra, per escoltar un tema que s'inclou dintre Secret Love. És el nou llarga durada de Dry Cleaning. Aquí tens aquest Hit My Head All Day.

Increíble que The Turning Sun, la formació de Notwis, aquests alemanys que porten des dels anys 90 fent rock molt I molt interessant I van ser part del que diríem el moviment de la Inditrònica, un moviment de principis de la dècada dels 2000. Escoltaves doncs un tema inclòs dintre News from Planet Zombies, el seu darrer llarga durada del 2026 I ens anem a Barcelona per escoltar a un artista grec que ens agrada molt aquí el programa I que torna amb música nova aquest 2026, incloent un senzill anomenat Nuestra Casa és Euripides and His Tragedies.

Mi catedral ja són nou els àlbums que ens han tregat la formació gallega Triángulo de Amor Bizarro, aquesta formació amb nom de cançó de New Order, que porten quasi bé farà 20 anys des del seu àlbum de debut, que va sortir el 2007. Segur que ja porten més de 20 anys junts. Escoltaves Diosas Adolescentes, un dels temes que te'n destaquem. I de Galícia ens anem cap al Regne Unit per escoltar és el nou treball, l'àlbum de debut de Fockers. Aquí tens aquest If You Want a Party, Come Over to My House. Són Fockers a Electricitat.

Escoltaves un dels temes inclosos dintre l'àlbum Worst Girl in America és Slater I escoltaves Old Technology. I ens endinsem ara dintre de Music Fashion Film, és el darrer llarga durada de la britànica Charlie XCX. Aquí tens un dels senzills que ens entregava aquest Camera. Recordem que també vam fer un especial fa un parell de setmanes dedicat a l'artista I el pots escoltar també al nostre mixcloud.com/electricitat. Charlie XCX.

8 anys vam haver d'esperar per veure la continuació del treball Honey. Aquí tenies un dels temes, de fet el cobra el nou llarga durada de Robin, aquesta artista sueca que ens entregava aquest Sexistential que ens venia a presentar aquí a Dublín, un servidor que té gravat a la retina el moment en què Simat va sortir a l'escenari i va cantar amb ella Call Your Girlfriend. Escoltaves Really Real, un dels temes a destacar dintre aquest gran treball de música de pop electrònic. I just abans escoltaves un dels temes que s'inclou dintre aquest gran retorn de Madonna després de 7 anys en silenci. Des d'aquell Madame X torna amb un gran treball anomenat Confessions to, i grans, grans temes d'electrònica com aquest One Step Away. I continuem amb una col·laboració que ens arriba a través del darrer llarga durada del canadenc Tiga, junt aquí amb el francès Boys Noise. L'àlbum és Hot Life. Aquí tens aquest Hot Wife.

Escoltaves el hyperpop de la formació Underscores dintre el seu treball anomenat You. Escoltaves el tema Music i just abans, des d'Austràlia ens arribaven The Avalanches amb una col·laboració junt amb Nicky Nair, Jesse Lanza i Prentice, amb aquest Together, que ens avança un nou i esperadíssim llarga durada. I ens anem cap al Belfast per escoltar Finian, és el nou treball de Nicap. Aquí tens una col·laboració junt amb Kay Tempest, és Irish Goodbye, són Nicap a Electricitat.

0: music is the time don't lose it for the bass move through it with the rhythm can't lose it move through the music is the time don't lose it for the bass move through it with the rhythm can't lose it.
1: Quin tema més increïble, una col·laboració que un servidor no s'esperava. És l'artista Honey Dijon, aquí amb un nou treball anomenat The Nightlife, i aquí col·laborant amb Green Tea Peng, amb aquest I Like It Hot. I continuem amb més pop electrònic, i ho fem amb James Kay, i aquest tema anomenat Play, qui remesclat a través d'Object. És James Kay.

Un dels temes, o de fet un dels treballs de música pop més interessants d'aquest d'enguany és aquest Written into Changes, és el nou treball d'Avalon Emerson, aquesta artista que és tant DJ com productora, com també compositora I artista també creant música pop tan preciosa com aquest Eden. I entrem dintre una remescla càrrec de Snappy Jim, d'un dels temes que ens entregava Simat l'any passat, dintre Eurocountry, aquest Running and Planning, qui amb aquesta relectura R&B impressionant. This one's for the

una col·laboració deliciosa és aquest tema anomenat The Breaching Clause entre New Avatar, el nou llarga durada de l'artista estatunidenca Kelela, aquí col·laborant amb l'anglesa Pink Panthers, The Breach. Continuem amb més música I ens endinsem dintre el món de Boards of Canada, quan ens entregaven un treball que ja ningú segurament esperava, anomenat Inferno. Aquí tens aquest Prophecy at 1420 megahertz.

0: da broma.
1: Escoltaves l'artista d'Esparreguera Ferran Palau, un dels temes inclosos dintre Aniversari Feliç, publicat aquest 2026 i que ens ve a presentar a Dublín al Portobello Community Hall el dissabte, aquest dissabte 12 de setembre. Sé que és a quarts de 7 de la tarda, també junt amb Candela Escobar, un artista que hem escoltat. De fet, podríem haver-te posat una cançó de la Candela també aquí. Ja te la posarem la setmana que ve. Però un artista també molt interessant que fa una música pop molt i molt així divertida i també bé, amb moltes textures. Bé, millor posar-te-la la propera vegada. No la tenim aquí preparada en aquest moment. Però escoltaves Un dia al sol de Ferran Palau, un gran artista amb un gran directe. Amb aquesta gira estava fent una cosa bastant acústica i m'imagino que aquí estarà presentant els seus temes també en una versió més acústica. Bé, doncs amb aquest artista arribàvem al final d'aquest Electricitat d'avui dedicat a repassar l'actualitat musical. I abans de marxar deixem amb una formació que ens arriben des d'aquí d'Irlanda amb una mena de música punk. Són, com no, els Chalk, i acaben de treure un treball anomenat Crystal Punk. Destaquem aquest tema anomenat IDC. Que acabis de passar una bona nit. Sloan Agus Banacht. A reveure!